ja els hi era a vida. Bé, d'aquí la Rosana, pues, perquè no queríem ser a música. I de vella m'hi costa per quant més de nou. Ja t'ho vam ser innovar. Ai, madre mia, que s'ha de molt aquí. No s'ho podia innovar, eh?

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Cuando el último árbol esté cortado.
2: Quan l'últim arbre estigui tallat.
3: O l'últim riu envenenado.
4: L'últim riu enverinat.
1: El último río envenenado.
3: El último peixe atrapado.
1: Te darás cuenta
4: que no pots menjar diners.
3: De que els cartos no són comestibles.
1: De que no puedes comer dinero.
4: El futur
2: és teu.
1: El futuro
5: en nos.
1: Onda ODS.
4: Ona ODS. Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
5: Per a un món més just i sostenible.
1: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.